0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, eh? Per a futbolistes, per a joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de l'acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits lo més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cabo és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades
1: en alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on ixen estos.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario

0: fibra vegetal os va a aportar cantidad de líquido que va a favorecer que nuestros músculos se puedan manejar de forma correcta después de prestar parats molt de rato. Y a eso, si le podemos afegir pues una chicoteta part de proteína, que puede ser en forma de un trozo de jamón york o pernil serrano, todas estas alimentaciones que siguen no massa carregadas de grasa, pues en eso yo creo que tendríamos un desechuni adecuado.
1: Prenga una nota, que es muy interesante lo que está diciendo el doctor. Tercera pregunta.
2: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
0: Aviam, és de peres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'or que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus diguem, de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos de forma, en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no, ens, vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
3: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
0: Ya lo sé, ya lo sé. Que ha tingut en casa chiquets, ya lo saben. De todas maneras, ellos deben de ser conscientes, y yo sé que es para su fan y costa, pero lo fem, que el principal aport de composants de vitamina están en las verduras. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, con lo cual la gana de minchar es menor y consumiches menos alimentos que te van a producir después sobrepes, y a banda ayuden también a que el hábito intestinal funcione de forma adecuada. Son todos ventajas.
1: Molta fruta y molta verdura, eso es fonamental en el esportista y más en el psiquech a este sedat.
0: Efectivamente, y sobre todo es interesante que ellos prenguen el hábit de fer-ho. Sabem que és difícil, i en fi, inclús en congressos es parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
4: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
0: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadio evolutivo y en qualsevol actividad física unitariamente son 5 menjades al día. 5 menjades de manera que estiguera repartit el menjar, com vos deia abans, un 20% aproximadament en la menjada de primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar. Però que n'hi ha que fer-los, per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
5: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
0: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. y básicamente

0: que comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix en quantitats importants al cap de la setmana és la base de la, que nosaltres podran tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats sobretot del peix en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
2: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
0: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjades pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, pues tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
0: M'alegre, així nada té que ser i així n'esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
0: Sí, i ho és. Jo ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaran compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
0: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
3: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip.
4: ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
5: Hola, soy Stoile Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja, doncs,

0: organismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal, o pot evolucionar a una complicació, com pot ser una infecció bacteriana, o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera. El camp és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
0: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Bueno, anem per tant amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
2: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
0: No és el mateix, en què pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros, i

0: de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada amb esta. Quarta pregunta.
2: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
0: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quan els catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tractament simptomàtic pot ser el tractament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys, i després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins de del tractament l'aporte de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
0: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que esta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
3: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
0: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè...
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, al xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si és d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
0: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent, i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga, entonces és un moment en què s'aprofiten. d'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem

0: si canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite ese virus para infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
2: Hola, soy Marcano, escucha mis goles en la radio del València.
3: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del Valencia Club de Fútbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
3: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
3: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
3: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
3: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
3: Ni de la Academia.
9: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
3: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
10: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació de Dona Vida, aquesta secció que posarem en marxa fa unes setmanes, gràcies a la Fundació del València Club de Futbol, gràcies també als integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València, que cada setmana pues, tenim una cita perquè ens ajuden a tindre una millor visió del que és fer esport per als nanos, per als majors, per als pares també, consells útils que vos van donant per a, bueno, pues per a, ja dic, per a tindre una millor experiència esportiva a nivell que siga, eh? I també pues, pensant si esteu així en l'Acadèmia de València o si esteu en qualsevol altra acadèmia, que hi ha coses que són vàlides per a tot el món. Hem estat parlant al llarg d'estos dies de nutrició, hem estat parlant també d'altra sèrie de qüestions sanitàries i en el dia d'avui volíem parlar d'altra sèrie de qüestions que també són molt importants en un camp de futbol, perquè, bueno, què fer, per exemple, si hi ha un xiquet i comença a xorrar el nas de sang? És correcte això que tradicionalment se diu, no? Pues has d'alçar el braç contrari del forat per on te xorra el nas. Pues bueno, pues anem a preguntar-li i anem a fer també que el doctor Álvaro Sala ens ajude a respondre també les vostres preguntes per a saber què fer en determinades coses en quant a primers auxilis en un camp de futbol. Doctor Álvaro Sala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buena esperada.
2: Buena esperada,
1: bueno, y gracias por estar así una semana más en esta sección de la Fundación Dona Vida, que per ser, bueno, ya diem que té molt de ressò, molt de recorregut també en la gent que ho escolta i que li ho diu també a vostè.
2: Correcte, correcte. Hi ha un veterà del València, que l'altre dia vaig coincidir en ell i me va dir que va sentir...
0: Els millors gols a VCF Ràdio.
3: Ahora que recupera la pelota recuperación. Sí, señor. La recupera muy bien Andrea Almeida. Ahora Andrea la pelota. Andrea Almeida busca Diego López. Ahora lanzamiento Diego López. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El Guajín. El Guajín una otra vuelta. El Guajín una otra vuelta. Gol. De Diego López una otra vuelta. Está en racha. Está en racha el Guajín. Diego López, el gol del Valencia en el minuto 49, marca Diego López, que no falla, que está en racha golechadora, sí señor, con la vista, como ha definido Diego López y como ha marcado ahí per al Valencia, se va lo que ha recuperado ahí André Almeida, que veo a Fet André, se han portado la pilota, el portugués ha visto ahí a Diego López que ha definido de maravilla, marcante el gol, que fase Diego López en el Valencia en el seu compte particular.
0: VCF Radio, Amunt Valencia.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
6: Hola, soy Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Radio.
3: Arriba Diego López, pero está molta sola. Sabore Diego López,
7: mira,
3: busca Javi Guerra.
7: Javi
3: es buena, no que arriba Javi Guerra. Javi Guerra de Islaria. La pencha, el balón para Luis Rioja.
8: ¡Vamos! ¡Sí!
3: ¡Luis! ¡Luis!

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Pepe Luque penja i se baló dins l'àrea, la pilota que la trau el Rayo Vallecano, a Boris Chevaló, que torna a recuperar-lo. Ahí André Almeida, Almeida, el baló dins l'àrea, el rechaz, Diego López, i gol!
2: ¡Gol! ¡Vamos!

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Trau ràpid Luis Rioja, el València buscant i ese gol que dona l'empat en este partit. Javi Guerra, Sadi, gol, gol, gol, gol, gol,
2: vamos.
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Sadique, Sadique, Sadique, el del empate, gol, el gol del Valencia, el gol del empate, el gol de Sadique, ahí estaba, para empatar el partido, el davanter del Valencia que torna a marcar, Sadique Umar,

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Danjuma, de nou des de la banda esquerra, desdoblant ahí estava Jesús Vázquez. Danjuma que vol buscar ajuda, buscant ahí a Ramazzani. A veure Ramazzani amb el valor, el rechaça ahí de Pepelu, Pepelu que li pega, gol!
2: Vamos, oh! Va, vamos, hombre!
1: Venga! El gol de Pepelu per retallar diferències en el minut 69. A marcar Pepelu per retallar diferències i ficar el 1-2 al marcador per a creure en l'esperança de poder empatar el partit. A retallar Pepelu.
3: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir hay que prepararse, porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras, son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
5: Hola, soy Gema, sigue todos nuestros partidos en la Radio del Valencia.
1: Fulquier y Javi Guerra, escorate en la derecha el de Chile, ahí está Javi Guerra, ve, pase, verá, Fulquier, Fulquier que se va, ahora Fulquier que entra a Islaria.
2: Vamos, Fulquier.
1: Fulquier, pase, Herrera, ¡gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego López, gol!
2: ¿Quién tenía que ser, Dieguito?
1: ¡Gol! ¡El Guajín! ¡El Guajín que está en racha, torre a marcar, Diego López, gol! ¡El gol de Diego López! En el 50 se avanzará el Valencia en el partido. ¡Quina jugada ahí, pero en derecha! ¡Entraba Fulquier al segundo pal! ¡Entraba el Guajín, Diego López! ¡Que torna a marcar! ¡Que avanza el Valencia en Montolivi! ¡Que está per davant al marcador! ¡0-1! ¡El Guajín, Diego López!
0: VCF Radio, l'informatiu del València.
6: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok, ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
7: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
8: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.

0: millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs. I si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan esta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. Jo farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme. Soc Juan Roc i soc de la Palma de Bona i de la penya valencianista balaguera. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. A casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des que muic. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguem, amunt de València.
0: El millor de VCF Media. VCF Radio. Alzira Radio, La Ribera 107.9. A la Costera, Canal San Radio 107.4 i Josa FM 107.2. Safor Radio 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blue Radio 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre i al Palància 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Radio. VCF Media.
3: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
4: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del Valencia Club de Fútbol.

0: és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Atención. Tiempo. El Valencia jugó en casa con medias azules ante el Nantes o el Oporto.
2: Oporto.
1: Sí, al ganar a Zaragoza o Mallorca se metió por primera vez en Champions el Valencia.
2: Mallorca.
1: Sí. Le da el pase a Mendieta en su golazo de la cartuja. Ilie o Anglomá.
2: Ilie.
1: Sí, Cussart hizo el partido de su vida en Mestalla ante el Celta o el Logroñés.
2: Logroñés.
1: Sí, según las imágenes de televisión, el gol de Aymar en Tenerife tocando en el larguero y botando dentro se produce en la portería de la derecha o de la izquierda.
2: De la izquierda.
1: Sí, ¿llevaban o no llevaban nombre los dorsales la temporada de Parreira?
2: No.
1: Correcto, el Valencia presenta hoy su nuevo patrocinador, Reales Seguros o Divina Pastora.
2: Reales Seguros.
1: Correcto, Bonillo, segundo apellido de Arroyo o Roberto.
2: Roberto.
1: Sí, el Valencia jugó en Castalia un partido en el exilio ante Osasuna o Mallorca.
2: Osasuna.
1: Sí, dos o más temporadas jugó Bosio en el Valencia.
2: Más de dos.
1: Sí, era conocida la mala relación fuera del campo de Albelda y Cañizares o Yukichi Cañizares.
2: Yukichi Cañizares.
1: Sí, señor. Pleno para Carlos Martínez Carbonell. Enhorabuena, Carlos. Le da la mano ya a José Francisco Quilis.
3: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
4: Fames de Sentines, ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
5: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
6: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en el informativo de VCF, Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.
7: VCF Educa, valores que activan.
8: Joaquín Sorribas, responsable del departamento psicoeducativo de la Academia, explica la importancia de la buena aplicación de los valores.
9: Todas las personas, las familias y los clubes admiten la importancia de los valores, pero hay que saber bien su funcionamiento para saberlos aplicar bien. Los valores son conceptos abstractos que debemos transformar en creencias, o sea, convicciones incuestionables que nos definan, que nos identifiquen y que guíen nuestro comportamiento hacia la excelencia. Porque son esas creencias las que van a despertar emociones positivas, porque me encantan mis valores. Uno, porque son míos y dos, porque se han forjado los albores de mis raíces. Los valores son la viva expresión de mi tierra, de mi cultura, de mi familia, de mis experiencias y de mi carácter. Y esa emoción sí tiene fuerza operativa para activar actitudes valiosas y empuja con fuerza a mi mejor versión para cualquiera de las situaciones. Si yo me creo valiente, sentiré una tendencia emocional a vivir el miedo como un desafío. Tendré actitudes positivas y proactivas y acabaré comportándome con confianza o con resiliencia. Solo si sé quién soy, podré comprender lo que valgo y buscar lo que merezco. Por eso nosotros miramos hacia atrás y somos sentiment, que es esa palabra emocional que define el valencianismo y activa valores como la pasión o el esfuerzo. Nosotros somos valentía, porque así se llama nuestra tierra, la tierra de valientes, y activa valores como la resiliencia o la confianza. Y somos chermanor, porque es nuestra forma de afrontar la vida social, y activa valores como la humildad o la lealtad. Nosotros educamos personas y formamos futbolistas.
5: VCF Media Radio, la veu del Valencia Club de Fútbol. Conecta't al sentiment. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del Valencia Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
10: Javi Guerra, l'Itària, Javi Guerra! Gol! I gol!
5: T'informem cada dia amb rigor.
11: Ho hem contat, ho hem dit sempre. s'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
5: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
12: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
5: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
5: Ni del femení.
13: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
5: Ni de la Academia.
14: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
5: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. ADN València Club de Futbol.

0: Targeta groga és clara, és claríssima, perquè xafa Zaharian clarament a Javi Guerra. A veure que ho intenta l'altra volta el València, però en d'esquerra és Jesús Vázquez el que té la pilota. Jesús, que té que recular, ficar eixe pas arrere per a Xomer, que bé ho havia fet Xomer en la jugada d'Hugo Duro, eh? Com se n'ha anat cap amunt i com li ha filtrat eixe valor dins l'àrea per a que rematara el golejador del València, Hugo Duro, que ja porta 10 gols. 10 gols. Hugo Duro en el seu compte particular, este segon per al València. Ara per la pilota, però estava bé atent ahir Xomert per a ficar ixe baló en l'àrea Donostiarra. La pilota amunt, allà va Javi Guerra. Pues Ricardo Arias, en esta victòria, en este marcador, estaria més que salvatge en 46 punts en la taula de la classificació. Ja diuen que al València li valdria per assegurar ja matemàticament la permanència. Un empat, una victòria, pues una victòria, 46 punts, pues ja dic, són els que té ara el València.
1: Robi, estem així també atents als altres partits de la jornada. Hi han dos gols més, en el Elche-Getafe, Elche 1, Getafe 0, i Atlético de Madrid 1, Girona 0. Així que, bueno, encara pues, que el València perguera, no, pues ara mateix seria també equip de primera divisió la temporada que ve.
2: Que se maten bueno, entre ells.
0: I si acabara així a la jornada, després pues, podríem fins i tot mirar cap amunt en la taula de classificació. Però bueno, anem a esperar, que això encara no s'ha acabat, que encara queda molt. Però bueno, s'ha encarrilat bé la cosa. Va a recuperar la pilota Filip Urinic, buscant el passe per a Luis Rioja. Molt forçat, no va poder arribar Luis Rioja. Però l'equip està bé, Ricardo. L'equip, després del gol de l'empat que ha marcat Javi Guerra, li ha sentat molt bé perquè, ja dic que... Pues ha pasado a ser un atre. ¿Eh?
2: A mí sabes lo que más me está gustando es que aun a pesar de ponerte por delante en el marcador y haber remontado el resultado de 1-0, es que no estás metiendo el culo atrás. No estás jugando atrás, estás jugándole de tú
0: ojo
2: a tú.
0: Ojo que recuperen la pilota una otra vuelta. A Neuro Hugo Duro amb el baló y ahora se han cantat y le ha llevat Carlos Soler esa pilota per darrere, pero lo que está comentando Ricardo. Anem guanyant, però l'equip vol més, eh? Claro. I l'equip va pel tercer. Ojo que ara ataquen ells. Oscarsson, l'islandès, en la pilota la deixa arrere, però que bé Guido fent la cobertura defensiva. Que bé Guido Rodríguez emportant-se aquesta pilota i desfent la jugada d'atac de la Reial Societat. Quan ara n'hi ha una falta.
2: Qué rápido ha estado.
0: Y Muñoz sobre Luis Rioja.
2: Cómo ha sabido ver la jugada, que estaban tramando, eh? Muy bien.
1: Una de les coses que més s'ha notat, jo crec que des de la plegada de Guido, és que a l'equip abans li costava prou tornar cap arrere, corregant per la seva pròpia era, i és una cosa que Guido fa molt bé. De fet, pareix un típex, perquè és un corrector, Guido Rodríguez, i també l'equip sí que està siguent més vertical i atacant molt més en lloc de tancar-te en la teva àrea, perquè pues tancar-te en el teu camp front a la Real en sa casa és una trampa mortal.
2: Por cierto, ¿a quién le han sacado tarjeta de la Real?
0: Zaharian.
2: ¿O ha sido a nosotros?
1: A Zaharian. A Zaharian de la Real.
0: Bueno, pues estem en el minut 29, a punt d'arribar a la mitja hora d'esta primera part. S'estan ficant bé les coses per a València en este 1-2, però encara queda molt. Però bueno, el València ha fet el més difícil i és refer-se d'eixe gol matiner que havia marcat la Real Societat, empatar pronte i ficar-se per davant al marcador, que no era fàcil. I això és el que ens comenta pues Vicent Capilla, el teu amic Vicent Capilla, Ricardo, diu, ara tenim que jugar tranquils, hem fet lo més difícil. Pues sí, és cert, Vicent. Hem fet lo més difícil, pues ara a jugar en tranquilitat.
2: Han hecho lo más difícil y ahora hay que hacer lo más práctico y lo más lógico, que es saber jugar el partido como te convenga y dejarles que arriesguen ellos y traspasarles la responsabilidad a ellos.
0: Bueno, pues la pilota per al València, per al suporter, per a Stole Dimitrievski. Ja tenim, van arribar molts missatges. Mira, Luis Macarreras diu, Robi, Richard i companyia, esperemos un buen resultado hoy. Pues uy, estén guañan, Luisma, estén guañan.
2: Pues podía acabar el partido ya.
0: Y en San Vía un abrazo muy fuerte, el voz de Luisma. También Mamen, digo, saludos para todos, Robi. A ver si hoy podemos celebrar la victoria con la familia al completo. Acaba de ser una otra vuelta Yaya, Mamen. O sea que desde así, y envíenle felicitaciones.
2: Enhorabuena, felicidades.
0: A ver si hoy podemos celebrar la victoria.
2: Ya tenemos otro...

0: Otro valencianista
1: más. Otro valencianista más, seguro.
0: Bueno, y toda la familia son valencianistas, ¿eh? Tots. Te llamamos Nech.
2: Mamen, pues otro mes. Que...
0: Bueno, pues continuemos así. 30 de la primera parte en Anoeta. Guañante el Valencia 1-2. Valenes gols de Javi Guerra y de Hugo Duro. Y ya diem l'equipe. Oferint una bona imatge. Refense reaccionant ràpid al gol de la Reial Societat, empatant i després avançant-se al marcador en esta penúltima jornada de Lliga, on ja estaríem matemàticament aconseguint la permanència, i després ja veurem, ja mirarem cap amunt si tenim que mirar. De moment és la Reial Societat el que està jugant ara. Canviant el xoc a banda esquerra per Arie Muñoz, ahí votava Unai Núñez, que toca la pilota de cap, se'n va fora. I és servici de banda, trau ràpid ahí buscant a Torrientes. Torrientes a la pilota, arrere per a Carlos Soler. Carlos Soler, que busca el passe, ahí per a que arribara. En eixa posició era el Ustondo. La pilota que ha tocat en el jugador del València. En Diego López, se'n anà fora i és banda. Que han tret ràpid ells.
2: Però fixa't. Fixa, Robi, que la instrucció de la Real, la fulla de ruta està ben clara i és entrar per bandes, no per la Real, sinó perquè la València provoca que els bascos pues, no puguen jugar per dins i connectar en jugadors de qualitat com Brais Méndez, Carlos Soler, Torrientes, no troben els davanters, així que tenen que pues, trobar el xoc per les bandes. Ahí bueno, veiem pues, a Brais Méndez que està caigent a la banda dreta.
0: Ara el València que trau ixe balo llarg, Guido Rodríguez corre, Javi Guerra massa llarg, no pot arribar, no pot arribar el de Xilet. I la pilota que va ser per a la Reial Societat. El balo arrere, per a que traga ixa pilota Zubeldia i John Martín. Els dos centrals, buscant ahí a Brais Méndez en ixe tribot en la Reial Societat. Però el València ben assentat ahí sobre el terreny de xoc d'Anoeta. Pilota ahí, que tornen a jugar i xarrere, buscar i xevaló, de nou per a centrals, perquè ahí el València no hi ha fora, i ara canvien el joc. A banda esquerra per a Arie Muñoz, se'n va directament fora, millor. I el baló que va ser per al València, en este minut ja 33. La primera part, 1-2 al marcador. La pilota que de nou la tornava a ficar en moviment el València. Boris Sebol que vol recuperar la Real Societat. Estava ahí a Tembe, César Tarrega, Guido que se'n volia anar, no ha pogut. El rechazo, ojo, que se l'emporta Oscarsson. Se l'emporta Oscarsson i fora. Oscarsson ha tingut l'oportunitat de la Real Societat i l'ha enviat fora, eh? Era una oportunitat claríssima i Oscarsson l'ha enviat fora millor perquè ahí se n'ha anat amb massa facilitat el davanter islandès.
1: La jugada típica de...
2: Estirem, ¿eh?
1: ¿Vas tú o voy yo? Y sí, entre los dos la casa por barrer.
2: Yo creo que, front la duda, el defensa siempre te quenará.
1: El de cara. El de cara siempre es el que manda en la jugada. Ahí a Tarrega no se le puede recriminar nada, o sea, porque no. Es a Xomer, que es el que va de cara.
2: Pues Robi, menys mal que el València està fent els seus deures, perquè en la zona de baix tots els equips estan fent lo seu. Recordem, bueno, excepte alguns, però a la vez guanyant...
0: Ojo, ara la Real Societat, a veure ixe baló, l'ha enviat fora.
1: Bien.
0: L'ha enviat fora.
1: Bien tirado.
0: Ixa pilota, sí, era Carlos Soler el que havia entrat ahí. Ha buscat el pal dret, va ajustar-la ahí, però el baló se li ha anat fora al ex del València. Bueno, nosaltres ja dic, en este resultat, Vicent, salvatge matemàticament, ens val la victòria o l'empat, independentment de lo que facin els altres. Perquè,
2: correcte, però per si de cas així en UFC Media te oferim el carrusel minuto marcador, a la vez guanyant, Espanyol també 0-1, Rayo 1-0, Llevant 1-0, Elx 1-0 i Girona per Gent. Així que Girona i Osasuna, que són els únics equips de la zona baixa que no estan fent els seus deures junta a Sevilla.
0: Bueno, pues ja dic, i amb esta victòria anem a esperar la jornada perquè el Getafe també està perdent i això pues, faria que, bueno... Mirar cap amunt, però...
1: Tu vives cerca d'Alcoi, no?
2: Més moral
0: bueno,
2: que...
0: Bueno, l'esperança és l'últim que n'hi ha que perdre en esta vida. De moment està fent el que toca, el que tenim que fer, que és guanyar, assegurar ja la permanència matemàtica en estos 46 punts.
1: Eso es,
0: encara
1: eso
0: queda
1: es,
0: molt.
1: Eso es.
0: Encara queda molt. I després pues, ja veurem si arribem en alguna possibilitat que atra a aquest últim partit de Lliga. Per què no?
2: Perquè sí, millor, que... millor no te dic ara mateix a quant està en tots els resultats de la jornada el València d'Europa, perquè Robi passaria, com hem dit, de ser de Benifayó, Natal, a ser d'Alcoi. Així que no va seguir
1: bueno,
2: pues, res.
1: De l'Alcoyano, de l'Alcoyano.
2: Exacte, de l'Alcoyano,
0: anem a esperar,
2: sí. Més mal que l'Alcoyano.
0: Anem a esperar, perquè ara el que ataca és la Real Societat, és Beñat Torrientes, el que té la pilota. Való ara, de nou per a la Real Societat, després d'aquestes dues jugades, de perill... de la Real Societat en la porteria, la que ha tingut Carlos Soler i l'anterior d'Oscarsson, han sigut molt clares. A veure si poden recuperar i tindre una altra volta el control del partit i que ells pues, no arriben en tanta facilitat. Pues... està jugant la Real Societat. El baló... el passe per a Brais Méndez. Brais Méndez volia col·locar aquesta pilota. Ojo a la centrada des de la banda esquerra. El remat, Oscarsson. Més mal que ha errat Oscarsson. Més mal que ha errat Oscarsson. Perquè el remat era molt perillós, el del davanter islandès. Més mal que ha errat. I ha dit que està aproximant-se massa perill. Ricardo, la Real Societat una altra
1: bueno,
0: volta.
1: És obligació, el apretar el... subir, acelerar el ritmo y poner en dificultades al Valencia. O sea, aquí regalar no te van a regalar nada, tenlo por seguro.
2: Bueno, pero fixeu-vos que el perill de la Real Sociedad está pues venint per on dèiem, pel mig del camp. La eixa plegada de Carlos Soler, una que t'han plegat pel mig del camp, una que t'han fet mal, menys mal que el tir s'ha marxat desviat. I ara, Oscarsson que te rematava quasi soles en eixa zona més centrada de l'àrea.
0: Bueno, pues anem a veure esta falta lateral favorable a la Real Societat. Falta lateral. Bueno, pues anem a defensar bé ahí. Lo que demanen sempre este jugador és a baló parat. Estar atents, que no n'hi hagin desajustos defensius. Allà va el baló, penjat dins l'àrea. Aixita ahí. Dimitrievski no ha pogut rematar ixe baló que ha acabat perdent-se per córner. Pues va ser córner,
1: Sí, perquè la toca.
0: Va ser córner.
1: La toca. No la llega a despejar, no pero a tocarla, la toca.
0: No arribata. Traula y a Tretencourt ya. La Real Societat. El balón de Brais Méndez. Toca en la rere. Ahora para Carlos Soler. Pincha la pilota Carlos Soler. Dislaria. De cap. La había treta ahí. Unai Núñez. Pero estaba la jugada invalidada. Perfora de choc del jugador de la Real Societat. La jugada invalidada. Estem en el minuto 38. Ya tram final de esta... primera parte.
1: Venga, hay que llegar así al descanso, por lo menos.
0: El Valencia guanyant 1-2. Valen els gols de Javi Guerra al minut 8 i el de Hugo Duro en el minut 22. Guantara.
1: Sí que fuera de juego, sí.
0: L'àrbitre pues ha parat el partit perquè sembla que un assistent el linier, un dels linears està en problemes. Un dels linears.
2: Bueno, esperen que no siga arreglado.
0: No sé si li va el pinganillo, crec que no li va el pinganillo, en fin. El árbitre que ha parat el partit. Xoc de test així en Anoeta. Minut 39 d'esta primera part. Està guanyant el València. 1-2. Salvat ja matemàticament.
1: Los árbitros del Colegio Navarro no pertenecen al mismo que al País Vasco.
2: No.
1: Ya, porque territorialmente no todos son considerados vascos,
2: Sí, sí, pero no...
1: O sea...
2: ¿Qué quieres que te diga? Porque además... no podría estar arbitrant el
1: ya sé, no, pero
2: sí,
1: a ver, los tenemos como vascos,
2: sí, sí, sí, que
1: los navarros.
2: Es que igual s'haguera saldat pues ficant un colegiat, no sé, canari, per exemple. Pero bueno, recordem que el València que no guanya en casa de la Real Sociedad desde 2020. Entonces, pues
1: igual, el casi,
2: Valencia,
1: casi como Bilbao.
2: Que té que defendre...
0: Sí, ja ho comentem en la prèvia del partit, que era un partit com en Bilbao. El València, pues, així feia molt de temps que no guanyava, des de la temporada 2020-2021, fa 6 anys, com va passar en Bilbao. Pues està guanyant, de moment, 1-2, però encara queda molt, però bueno, el València que ha encarrilat... la victòria, sobretot a reaccionar molt bé en el que estem dient d'aquest gol matiner de la Reial Societat, empatant contra Javi Guerra, i després Hugo Duro al minut 22.
2: Vos vaig a dir més.
0: Bueno, pues se va remampendre el partit.
2: El València no és que solament no ha guanyat des del setembre de 2020, sinó que en les seues dues últimes visites ha perdut allí en la, bueno, en casa de la Real Societat. A veure ara si podem...
0: Javi Guerra, com van que penja la pilota. Javi Guerra que penja i se valor, però anar directament a les mans de Alex Remiro, el porter de la Real Societat. Va a ficar el balón, moviment, ya estem ja en el tram final.
1: El destino,
0: este primer temps.
1: El destino al primer toque era Hugo Duro. Lo que pasa es que le ha salido muy largo el pase.
0: Bueno, pues ahí está jugando la Real Societat. Balón para Oscarsson. Ojo, Oscarsson, el llançament de Oscarsson. ¡Fora! El llançament de Oscarsson. Está en reclamant fora de xoc.
1: Pero ¿quién está con este jugador?
0: Fora de xoc.
1: Fuera de juego. ¿No?
0: Pues es lo que está en reclamando fuera de choc, pues Oscarsson la toca Dimitrievski.
2: Bueno, que si la toca,
0: la toca Dimitrievski desviant a córner, que a mí me había parecido que estaban fuera de choc el davanter islandés y Dimitrievski a córner.
1: En la primera toma no se ve bien, en la segunda tampoco.
0: Pues no era fuera de choc porque...
1: No.
0: Y ahora se trago el córner, el balón pinchado de Islaria, nuevo y se baló, ahí está Dimitrievski, fensa en la pilota el portero de Valencia, que acaba de salvar, pues el gol del empate de la Real Sociedad, tapa Regut una otra vuelta, Stole Dimitrievski, que está, ya diem, en un gran momento el portero de Macedonia.
1: Lo que no entiendo es cómo este jugador llega con esa facilidad a portería. Joder, pegaros uno a él, Tárrega, o Xomer, pegaros uno a él.
0: Bueno, pues ahora de nuevo ni a falta favorable al Real Sociedad, la falta que le hace César Targa a Brais Méndez, que ha chiulat l'àrbitre, pero Dimitrievski, que ha aparegut en el partit de nou fent una parada que era el gol del empat per a la Real Societat, pero ahí estaba.
1: Venga.
0: Salvador Dimitrievski con el embate chat y así el porter del València.
2: Bueno, tenéis sort de que Oscarsson, pues desde que va a plegar a la Real Sociedad, no está sin tot com sempre deia, perquè va a plegar com un gran golejador, però sí que és de veres que l'islandès pues, té estos partits grisos que no s'ha acertat cara al gol. Bueno, basta en que diga això, com que pa que ara he veig a
0: Mordella. No. La falta que trau Brais Méndez directament a les mans, el porter del València, sí senyor, amb seguretat, atrapa la pilota. Stole Dimitrievski, que ya di que estás en determinante decisivo en estos últimos partidos del
1: verdad,
0: Valencia en un gran momento, sí señor,
1: verdad,
0: de Macedonia.
1: La verdad es que por arriba es un portero muy seguro, ¿eh? Eso te complace enormemente porque para la defensa es un alivio increíble. Parece que no, pero eso la defensa lo agradece como nadie, ¿eh?
2: Y también Solisir, de la segua portería.
1: No, por eso te digo, que es valiente, es
2: el
1: atrevido.
2: El mayor segundo, o sea, defensa.
1: No espera a ver qué es lo que pasa o a que le rematen. No, es atrevido, sale. Oye, y lo que es, los que hemos jugado cerca del portero, siempre lo hemos dicho. Joder, si tienes que fallar, falla, pero por salir. No por quedarte debajo de la portería.
0: Ahora está reclamante, jugadores de Valencia, una falta a Urinić, que no apita al árbitre.
1: Falta de Carlos
0: el
1: Soler,
0: balón
1: además.
0: Espera... Sí. Pues l'àrbitre no l'ha pitat.
1: I ara sí.
0: I no. El valor és per la Real Societat. I al minut 44, arribant al 45, encara que jo va afegir prou minuts, en esta primera part. Pues ahí està jugant la Real Societat. És Turrientes. Turrientes i Soler tocant-la ahí. En terreny de xoc del València. Se'n vol anar Benyà Turrientes. Per aquesta banda esquerra. Se'n va Turrientes. Al Taibe, Unai Núñez. La pilota al rechaz que la recupera Carlos Soler. Volia penjar aquesta pilota que talla bé de cap Jesús Vázquez. La lluny ahí. I se valor que torna a recuperar-lo la Real Societat. Joan Martín buscant el passe per a Elustondo. Tocant aquesta pilota que recupera bé el València. Guido Rodríguez. El valor per a...
1: A ver si pillamos
0: Jesús Vázquez.
1: A ver si le robamos un balón y les damos un último susto.
0: Bueno, pues se ha cumplido ya el 45. Da fecha de 45 minutos de esta primera parte. Pues 5 minutos. 5 minutos a fechís. L'árbitre.
2: Sí, a veure, al final per gol és un minut. Entonces, en qualsevol falta que s'ha fet...
0: El problema és, també que ha tingut el línier ahí en el pinganillo.
1: Ja, però sí, està...
2: És que per a mi era per 4.
1: No, ja està a 20 segundos, però el pinganillo, hombre.
0: A mi també pareixen molts.
1: Ni que fos però... una antena parabòlica, hombre.
0: Bueno, va. Pues ataca la Real Societat, és allà Muñoz, el baló, va a ser porta. Va a ser porta, reclamaven així córner, perquè l'àrbitre diu que és treta de porta per al València i per a Stole Dimitrievski. Que està sent protagonista i que ho ha segut en esta primera part, evitant que la Real Societat, sobretot en ixa mà que li ha tret a Òscar Son, empatar a este partit i que el València estiga per davant al marcador en este 1-2. Ja matemàticament salvat, el València estaria amb esta victòria i en els 46 punts, pues lo que hem dit, esperarem a que acabe la jornada. Però veure com queda la cosa de cara a l'última jornada en Mestalla el pròxim dissabte davant el Barça. Però València està fent el que tenia que fer. Pues ahí está Guido Rodríguez, recupera la pilota, buscant el passe per a Luis Rioja, vol el Sevilla, trata d'anar-se en Luis, se'n va per dins, continua Luis Rioja, necessita i ajuda, fica el valor per a Urinich, i Urinich arrere per a Schomert, el suís, que obre ixa banda esquerra, la pilota per a Jesús Vázquez. Entra Jesús, ara desdobla Luis Rioja, el pas era per a Diego López, però ahí ha tallat la defensa de la Real Societat enviant ixe baló llarg ahí.
1: Oh, que pena.
0: Per a Òscar Son.
1: Que pena, eh? S'havia
0: guanyat el duel, Tàrrega.
1: S'havia ido bien.
0: Ojo a la entrada,
1: eh?
0: Ojo a la entrada de Turriente sobre Guido, eh? Ojo ahí la entrada y ya pita falta.
1: Y no le saca tarjeta.
0: La entrada de Turrientes, pues segura si sobre Guido Rodríguez.
1: Yo creo que ni lo ha tocado, pero bueno. Por el momento del partido,
2: nah. però fixeu-vos que ara el València ara mateix està més entaponat en el seu camp, està més en ese bloc baix i jo crec que no li convé, és ara quan te convenia fer ese partit més de ida i tornada, perquè la Real té
0: el seu... Luis Rioja que ho intenta, Luis Rioja busca el llançament. Y el baló que para el árbitre el choc porque apel el baló porque el baló está desunflat y ha cambiado el baló el árbitre.
2: Bueno, Robi, pues com deia que la Real té en la banqueta pues a Guedes, Oyarzabal, Taque, Sergio Gómez, en algun moment el partit se n'anirà a Isa anada i tornada i a lo millor te ve millor pues ara gastar esos cartuchos.
1: No, si lo va a sacar a todo, ya verás.
0: Bueno, pues se va a remampendre el baló que era per a València, le torna ahí l'àrbitre. Y el valor en darrerit de Unai Núñez, pero esto le Dimitrievski golpecha la pelota en cama dreta, llarga, buscaba ahí a Hugo Duro. Y a Guñate el bot ahí, era Zubeldia, la pelota que la recupera una otra vuelta, Zubeldia para la Real Sociedad, buscante y se pasa en llarg. Llévalo para Pablo Marín, pero ahí la pelota acaba en el Speus y en les mans del porter del Valencia. Pues pasen ya 4 minutos del temps reglamentari, queda un minut, el 5 que ha afegit l'àrbitre per a que se n'anem al descans en la victòria del València 1-2, però encara li queda una jugada al València, anem a veure Luis Rioja, el passe de Luis buscant a Unai Núñez, la toca ahí per a Urinich, Urinich i Guido, Guido buscant una altra volta a Unai, el baló que volia combinar però no li hiciste el passe ara per a Guido i la pilota que la recupera la Real Societat, ojo i se baló per a Òscar Son, arriba César Tàrrega, s'ha anticipat molt bé César Tàrrega, i ara Unai arrere, per al seu porter, per a Stole Dimitrievski, pues ja estem en els segons finals del 5 minuts d'afegit.
1: Va, pita ja final, hombre.
0: L'última jugada d'esta primera part, atacarà la Real Societat, el passe per a Pablo Marín, des de la banda dreta s'entra Pablo Marín, el baló directament a les mans del porter Dimitrievski, això se va acabar. Això se va acabar, ahí está el xiulit final de la primera part, el València que està guanyant 1-2 amb els gols de Javi Guerra i de Hugo Duro. Esta victòria li dona ja matemàticament la permanència al València en ixos 46 punts i bueno, esperarem al final y cómo acabe la jornada, pero podría mirar Capamonte en la tabla de la clasificación, pero el objetivo está conseguido en este temps de descans. El Valencia perda, aguanta el marcador 1-2, Ricardo Arias, Vicent Burguete.
1: Bueno, era lo que pedíamos, ¿no? No ha sido un partido espectacular, no ha sido vistoso, ha sido sorprendente por la rapidez en la consecución de los goles. Y lo mejor, pues bueno, ha sido, lo peor ha sido que nos sorprendieran en el minuto 2, pero lo mejor es que el equipo ha tenido suerte y ha reaccionado. O sea, ha reaccionado y a la vez ha tenido suerte en poder igualar el partido a los 6 minutos y después adelantarse con el gol de Hugo Duro, ¿no? Yo creo que es lo mejor. A nivel de juego, yo creo que está siendo equilibrado. Tanto uno como el otro están siendo un 50-50, ¿no? Yo creo que, bueno, la Real está llegando con quizás a lo mejor con más facilidad a la cercanía de la portería de Dimitrescu, pero el Valencia también está demostrando que cuando llega, si puede hacer daño, hace. Por lo tanto, yo doy por bueno el resultado porque ha tenido más ocasiones claras que la Real, ¿no?
2: Pues esta ha sido la primera parte de esta Real Sociedad Valencia en molt en xoc, en esa jornada unificada, en tant que ja en xoc en esta penúltima jornada de la Liga. A veure el Valencia si continua fent esta versió, este partit, si continua en esa ventatge, en ese 1-2 ha sabut refer-se, jo me quedé en això, i en què després del 1-1 ha sabut donar continuïtat i pues desequilibrar el marcador en ese 1-2. Ara, així en Valencia VCF Ràdio, en el 92.6, en la nostra web o aplicació, avui també en el àudio número 5 de Movistar Plus, ara tornem, però no vos mogueu del sofà, del cotxe o de la tele. Hasta ara.
3: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la Liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
6: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
0: Tornem así a Noeta para contaros la segunda parte de este partido que está guanyant el Valencia. 1-2, quan ha començat a ploure fa uns minuts, així en força, en l'estadi de Anoeta, va començar esta segona part per al València, guanyant 1-2, com diem, més gols de Javi Guerra i d'Hugo Duro, un València que estaria matemàticament ja salvat en esta victòria, en estos 46 punts, que, bueno, que el faria mirar cap amunt també la taula de la classificació, però anem a veure què és el que passa en este segon temps que acaba de començar sense canvis en el València, tampoc en la Real Societat, els mateixos després d'una Primera parte en el Valencia Guendit. Ha reaccionado, ha sabut refer-se i pegar-li la volta al marcador després d'aquest gol inicial de la Reial Societat empatant Javi Guerra i després tornant a avançar-se al marcador amb el gol Guduro. És cert també que Dimitrievski ha sigut el millor de l'equip, també salvador i decisiu, sobretot en aquestes ocasions que ha tingut Òscar Romero, però hi estava el porter del València, Ricardo Arias.
1: Pues vamos a ver, vamos a añadir una dificultad más, que es la lluvia. Pero bueno, todo depende de la actitud del equipo, Que cuando llueve dicen, oh, es que ellos saben jugar más con lluvia. Bueno, eso era antes. Eso era antes. Vamos a ver cómo inicia el segundo tiempo el equipo, que no se meta muy atrás. Y vamos a ver, porque ahora la Real va a sacar toda la artillería que tiene, ¿eh? O sea que...
0: Bueno, pues ahí está jugant la Real Societat tenint la pilota que trata ahí de jugar Esturrientes el baló arrere, la pilota per al seu porter, per Alex Remiro, allà va la pressió, Hugo Duro, la trau Alex Remiro, baló llarga buscant el passe per a Lustondo, però baló ha tocat en Jesús Vázquez, diu l'àrbitre, i és banda que va a traure la Real Societat. És Carlos Soler el que trata de xuar el baló ahí arrere per a que atraguen els centrals, Joan Martín i Zubeldia. Però bueno, la primera part, crec que ha sigut una bona primera part en línies generals. Ara hi ha una falta, la que ha fet Unai Núñez sobre Turrientes. I la falta ja ha ficat en moviment la Real Societat. Ojo, ja central lateral des de l'esquerra. Ha tret i se baló.
1: Cuidado con los primeros
0: César
1: minutos.
0: César Tàrrega.
1: Que no nos sorprendan. Cuidado con los primeros ahí. Minutos.
0: Entrar ahí en tensió competitiva. Entrar forts al partit. Perquè ells, evidentment, estan perdent. És l'últim partit de la temporada sin Anoeta. I no volen pues acabar la temporada en casa en una mala imatge. Y de seguro que en esta segunda parte pues van a apretar, y lo que ha comentado también Ricardo Arias, es cambios que tienen, lo que tienen en la banqueta, que tienen en cara pues a los mejores.
1: Casi todo.
0: Que hoy Oyarzábal,
1: Guedes, Cubo.
0: Taque Cubo, sí.
2: Sergio Gómez, que es un auténtico pelotero. Y especialista, balón parado.
1: Sucic
2: también.
1: Que suele ser más titular que incluso...
2: Sí. De fet, Susic, que va fer un... la temporada passada va ser boníssima, però sí que se ve que esta temporada en tant de canvi d'entrenador pareixia més relegat a la banqueta, però Matarazzo ha tornat a la seua essència, al seu nivell. A veure si el croata no entra avui.
0: Bueno, pues... La pilota que la vol treure el València és Dimitrievski, traient en curta i per a Javi Guerra, allunya el baló, finalment era César Targa, pilota llarga, buscant allà Luis Rioja, corre el Sevilla, però el baló sí per línia lateral de banda, i la pilota ja per a la Real Societat. El baló per a que jugue ahí l'equip Donostierra, traient el baló des de darrere de la seva defensa. Ahí está Turrientes arrere, pero al soporter para Remiro. Remiro que busca el pase para John Martín. Va la presión también ahí Diego López. También va Jesús Vázquez. Ahí va esa pilota arrere una otra vuelta. El balón que vol recuperar la Beurinicha y anticipan. Será Jesús Vázquez el que se han portado la pilota. Buscante a Diego López. Le han agarrat y es falta. Es falta clara. La que le ha fete per darrere el Ustondo a Diego López. Y el balón que va a ser Peral Valencia. Y ya falta que va a votar el Valencia en este comenzamiento de segunda parte. Rivanta al minuto 50 de partid. Balón que Javi Guerra. Y ya falta lateral que va a pinchar el de Chilet. Allá va Javi Guerra a pinchar y ya pilota. Dins l'àrea de la Real Societat, allà va aquest baló amunt, aquesta pilota ahí, però que ha pitat mans, ¿no? De Hugo Duro. No sé ahí lo que ha pitat dins l'àrea. I el que va ser per a

0: amb el gol de Oscarsson, 3-2. I este resultat
1: és que el damos una facilitat, com pot estar entre dos jugadors nostres i que llegue solo.
2: En defensa que se ve és que és un, bueno, primer la conducció que fa el jugador que està en Guido, que no s'aclaren ni Jesús ni Guido. I després sí que se ve és que
1: esa jugada Somert es el que tiene que cubrir las espaldas de Tárrega. Porque Tárrega tiene que darse la vuelta, tiene que tirar para atrás. Y el que tiene que ir a ese jugador es Somert. No puede llegar con esa facilidad y con esa soltura. Y sobre todo, solo no puede llegar hasta ahí.
2: Totalmente.
1: Es que son regalos nuestros. No es acierto de ellos. Son regalos nuestros. Y ahora a ver cómo levantas esto.
2: Pues bueno, ara, el València que té que ser...
0: El balón a córner ara. La jugada a córner ahí. Se való de Hugo Duro, que ha acabat en córner. Davanter del València, que ha buscat aquest gol de l'empat. Ahí se l'han portat bé Hugo Duro, però al final li l'han llevat. I el balón acaba en córner, que va ser Peral València. Ojo, ese balón. La pilota penjada. La trau... Ahí Oscarsson. Y el balón de un árbitro que tiene que ser para la Real Societat.
2: Sí, pero fixeu-vos que realmente el València, quan més mal ha fet, és quan ha sigut més agressiu. Entonces, encara que pergues metres en el teu camp, pues el València que sigues de ver és que, quan ha deixat de ser agressiu, ha concedit massa. Veurem la mitja horeta que queda, 25 minuts més temps reglamentari. Si el València pot agafar aquesta inèrcia per acabant i siguin verticals.
0: Sí, a veure si podem reaccionar com hem fet en la primera part, que s'avançava la Real Societat. A veure si ara de nou que estem per davall el marcador són capaços de revertir la situació i d'empatar el partit per a no dependre d'altres resultats, perquè la València en estos 43 punts y habría que ver. El Girona continúa perdiendo, ¿no?
1: Sí.
2: El Girona continúa perdiendo, correcto. Y de hecho, el único marcador que se ha movido es el de la Real contra el Valencia.
0: El Valencia estaría salvado, ¿no? En la derrota del Girona.
2: No, pero en cara no sería matemática. Perquè contra el Girona s'ha empatat a gol a Berats.
0: Sí, exacte.
2: I hi ha que esperar-se a la diferència de gols, Girona, que per ara el València té millor diferència
1: de gols. No podem esperar al partit contra el Barcelona.
2: El València té que sumar com
1: la solució la tienes en el partit d'avui. I lo que tengas...
0: Per això deia jo que n'hi ha que anar a buscar el gol de l'empat consiga.
1: Exacto.
0: N'hi ha que anar a buscar el gol consiga i no dependre d'altres resultats. Perquè, evidentment, amb esta derrota no estaries matemàticament... salvat ni molt menys,
2: Lo que no es de fer és precipitar-te en balons, sobretot en camp contrari, perquè la València pot entrar en un bucle infinit de perdre balons, de pèrdues, sí, ahí sí que no hi ha més volta de fulla.
0: Pues ojo ahí, que és la Real Societat ara. Se preparen els canvis, se preparen ja canvis. Anem a veure en el València. Ara és la Real Societat, el passe... Ahí de Lustondo, recupera la pilota al València, ahora Luis Rioja, el balón para Diego López, no arriba Diego López, le ha guayate ahí Pablo Marín, corre también Hugo Duro en la disputa y esa pilota, ahora Hugo Duro, ambice balón, Hugo Duro, el balón, pues van, está Sadik, está Pepelu, creo que van tres cambios de colp.
1: Ramachani.
0: Y Ramachani, sí, van tres cambios de colp.
2: Cuatro cambios, Robi. Pepelu, Ramazzani, Thierry y Sadik.
0: Pues cuatro. Todos tenemos las imágenes ahí de la televisión. Pues Sadik se torna a ficar la camiseta, anem a veure. Pero bueno, anem a estar pendents finalmente de los cambios que fa el València en esta segunda parte para reaccionar, para empatar consiga este partido que está perdente. 3-2, va Thierry,

0: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
1: El Nou Mestalla, una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
2: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: VCF Media Radio, 87.6 FM, 100 quilòmetres per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Dona Vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no?, i més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui, en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no?, a tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Com què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació.
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
2: Es decir, el explicador nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador col·lapsa súbitament, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has que tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa. És a dir,

0: sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme, no ens pot fer pensar que no realment està això, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocorrir en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas, a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això hem de tindre en compte. ¿Vale? Una vegada tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un colpet. Si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR-11, una aplicació que diem, pues podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ayuda. Anem a apretar també este botonet.
2: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
0: Molt bé, exactament. Ja us ho he avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de l'urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en lo més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreixi l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilladors no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits, on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equipos ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: El que passa és que també qui estigui escoltant-nos pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperaré que vinga algú a que siga ell l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que haig d'avisar ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
0: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibrilladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparat té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparat normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparat analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR-11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos, que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
0: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana que és, la veritat, és important.

0: i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajuda molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació. I si no mos poden sentir, però almenys que algú els puga contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'esta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
0: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
2: VCF Media, VCF Radio.
3: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: Hola, soy Nazaré. Espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció de hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens se ho conta tot i ens se ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi. Si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre. La setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí.
1: Però bueno, la veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen a la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de la acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb certes juvenils, els que ha deixat si fa el dia ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si yo fuera un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment, n'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sàpiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lent possible i mantinguem la nostra geniva i els dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement, i s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana, pues, ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta d'agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella, i que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
2: Correcte, sí, sí, hi ha que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
2: Moltes gràcies. Espero que se passe pronto això.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, adéu.
7: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
8: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
9: VCF Ràdio. On millor sonen els gols del València.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etc. El camp és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, en què pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta.
0: El millor de VCF Media.
6: Yo he vivido siempre en el Alpando. Fui a vivir cuando me casé, ahí Artes Gráficas, y yo tenía el obrador y la pastelería aquí en General Pando. De aquello no hay nada ya. No, estas fincas no estaban, todas esas leyendas tampoco estaban, no había nada ahí. Para mí todo eso es nuevo. Y esto era todo de aquel entonces, de esto no había nada. Las gradas antes eran de madera, la tribuna, habían escalones, pero todos de piedras o de ladrillo. Y claro, alquilaban las sillas y cuando había fútbol venían aquí unos camiones y había una colla ahí de gente para colocar las sillas. Y cuando terminaba el fútbol se las llevaban. Había una acequia que venía toda la calle de Misamasco cubierta, hasta por orilla del campo de Mestalla, por consumos que llevaban antes, que pasaba el tren, que venía de Zaragoza, por ahí continuaba y eso estaba descubierto. Y nosotros, por ahí por la acequia, nos colábamos al campo, pasábamos, teníamos unas maderas para mojarnos, travesuras que se hacen de un chavalín ahí. Cuando éramos chavalines, aquí hacían tiro de pichón y desde la tribuna disparaban enfrente, a las gradas. Donde está el marcador, por fuera era todo solar, como que se dice. Había una valla y ahí entrenaban los jugadores. Había allí un poco de hierba, pero nada. Era para entrenar. A Constantino le hicieron una casa para vivir allí. Él era el conserje, era el que cortaba el césped, era el que regaba, era el que hacía de vigilante. Pues que se pasaba las 24 horas allí. Y luego la ropa, la mujer lavaba la ropa de los jugadores y todos los días veías allí unas tiras allí de tendederos allí con toda la ropa de los jugadores, menos las botas, los calcetines, todo lo que había que hacer era lavarlos. Él se encargaba de antes del fútbol, de que empezara el partido, se corría todas las gradas por debajo para vigilar a ver si se había escondido alguno de nosotros. Y él te veía porque lo sabía todos los rincones que habían allí en el campo. Parecía que el campo era de él. El cura vino a Valencia, al presidente, para ver si los, como iban a derribarlo la tribuna, y era de ladrillo bueno, de ese macizo, los arrancaban bien. Y entonces se los dio el cura para que hicieran la parroquia, que es la que está ahora en San Pascual Bailón, ahí en mi San Pascual. Mi época era la época de que yo venía todos los partidos que podía, venía a verlo él. Estaba Sol, Puchades, Mundo. Antes las gradas llegaban a la mitad, justo a la mitad. Y ahora lo veo y claro, pues esto es una joya, esto es una tacita de plata. Y podemos estar orgullosos de tener un campo como el que tenemos.
0: El millor de VCF Media.
7: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestro partido en la radio del Valencia.
0: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
8: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: El millor de VCF Media.
1: Vicente Peris en esa época era el alma del equipo, era el que lo organizaba todo, hacía de todo, de secretario técnico, de gerente.
2: El presidente era don Julio de Miguel, pero el que cortaba el bacalao y tal era don Vicente Peris, era el amo de ahí, del Valencia.
3: El señor Peris era impresionante, era como mi padre aquí, y siempre era inculcándote ganas de conseguir cosas en el fútbol. Y la conseguimos, por lo menos el título ese. Era cerca de nosotros. Nosotros, si tenemos que hablar algo del club, era con él. Cuando arreglé el contrato mío, estuve hablando él con Penny, que me llamó allí al despacho y me dice: ahora te vas ahí y toca la puerta a presidencia. Hice eso. Y el presidente me dijo todo lo que me había dicho Peris. Ayer que partía el bacalao, era Peris.
2: Fue un golpe muy duro, muy duro. No nos podíamos creer, porque además don Vicente siempre era muy elegante y tal. Pero bueno, el corazón, mira.
3: Jugamos aquí contra el Atleti Madrid y fue un golpe impresionante, es que se le quería mucho, que sabía que era muy exigente y eso a mí concretamente, eso a mí me gustaba porque me podía sacar más de lo que yo podía dar, ¿no? Pero era un padre, en lo deportivo era un padre.
1: Fue una pena, ¿no? Y nos impactó a todos mucho. Luego además Merchina Peris, que era su hija, que era un encanto, también nos dio mucha pena en ese momento. Pero bueno, son cosas que pasan y que una vez han pasado años, pues queda el recuerdo de esa gente que ha sido muy valencianista y que ha hecho mucho por el Valencia.
4: Mi padre entró de botones con 17 años, pues eso era el año 39. A los 5 años de entrar ya estaba fundando el Mestalla. ¿Qué innovaciones puedo traer de otros clubes europeos? Siempre estaba mirando a ver cómo colocar al Valencia lo más alto de, ya no de España, sino internacionalmente, y tenía esa obsesión. Muy relaciones públicas, y eso hacía que el valencianismo lo quisiera.
0: El millor de VCF Media.
5: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
6: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol y después está VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
7: Javi Guerra, l'Itària, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
8: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
9: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amb un València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
10: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
11: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas. Y a partir de ahí, afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la academia.
12: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat. Compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
13: Hola, soy Javi Guerra. Celebro a todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: Moments històrics del València.
1: La figura de Cuixart en un club, dins d'un organigrama de treball d'un club, també és molt important. El cuidar tots aquests detalls de joves valors de la cantera de l'acadèmia per a que arriben al primer equip.
2: El trabajo invisible, ¿no?
3: Claro.
2: Que no se ve, pero que solamente personas como él, que tenían un trato exquisito para todo lo que entraba en la ciudad deportiva, lógicamente le han granjeado el que se le respetara a su figura, siempre tratando a los padres, cualquier problema que apareciera en la ciudad deportiva. No, yo creo que no se parecía para nada y en nada a cuando era jugador, porque era totalmente diferente. Era agresivo, era además era
1: gran,
2: físico enorme,
4: un tanque.
2: Pero sin embargo después era un tío afable, era un tío que
1: bonachón.
2: Sí, yo creo que era un pan bendito, de verdad. Los que llaman buena gente, que los dice que lo llevan en la cara y dices que este tío es buena gente.
4: Además, se preocupaba siempre de las routers de críos, porque cada año la academia portaba a unos chiquets, entonces tenía que andar cuadrando. Y algunas veces se portaba a él. Andaba ahí y él se replegaba. O sea que, para los críos en la academia, tener una persona aixina y de mes casi mucho de Valencia, yo creo que es lo más bonito.
5: Jo es comencé a jugar en el Mestalla quan ell era jugador del Mestalla. I el que digueu, Cuixart, debutar en el primer equip del València ja és important per a qualsevol, encara que siga un sol partit, no? Ja és molt important. Però la llavor que ha fet Vicent Cuixart després de la seva etapa professional com a jugador ha sigut molt més rellevant, molt més important que lo que pugué fer com a jugador, no? I a això li poden donar valor pues tots els que havem estat alrededor d'ell i sobretot els xavals que han estat alrededor d'ell en l'escola de futbol, no? Com esteu explicant tots vosaltres, no? Entonces, gent com ell és que es necessita dins d'un club. El club es fa gran gràcies a aquestes persones. Ell tenia una màxima que era ver, oír y callar. Era molt disciplinat en el treball, molt disciplinat en la faena i sempre servicial per a fer el que poguera per qualsevol xiquet de la cantera. Per a millorar les coses, intentava parlar en els departaments corresponents per a millorar en lo possible la qualitat de tots els servicis que oferia el club de cara a xavals i aquestes persones. Claro, desde fuera no se veu. Desgraciadament ho estem contant una vegada ja passat. Però aquestes persones existeixen.
6: Hola, soc José Luis Gallà i espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Radio.
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
7: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
8: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
3: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
9: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
10: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
11: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
12: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: turisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
1: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo. Que en él se han vivido tardes de pólvora y color. Y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
2: ¡Ay, perdón!
1: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Con un gran ambiente, gritos de ánimo. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
2: Un agua, porfa.
3: Son 125 pesetas.
1: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
4: También es el mío.
0: Mestalla es eterno.
5: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: Sí, sí,
1: si tú
0: total,
1: quieres conseguir
0: total.
1: Ganar partidos, hay que ser valientes.
0: Totalmente, Fer.
1: Sí, ya está.
0: El Valencia siempre ha funcionado mejor siguiendo vertical que esperante en el seu camp y creante espacios. Sino que ahí vechem a Diego López, que al final pues no ha podido materializar. Hugo Duro no se lo esperaba, yo creo que
1: y
0: también.
1: Mira, y mira que no actúa con mala intención Diego.
0: No, ni mucho menos.
1: Porque en la jugada, cuando toca el primer toque, si se deja caer, expulsan al jugador de la Real, ¿eh?
0: Bueno, está el VAR, sí que es deberes, que igual en la toda época valdría, pero en el fútbol de ahora sí que es deberes que igual el VAR tú tira pa' carrere.
2: Bueno, pues ahora falta y que le ha costado la tarjeta al Rus Zaharian, tarjeta groga, pero a Zaharian Perisha, entrada a Javi Guerra, la tarjeta es clara y el... Choque se reman prena Siena Noeta en este minuto 25, guañante el Valencia 1-2, ame el gol de Hugo Duro.
1: Es que le
2: en
1: pisa,
2: el minuto 22.
1: Le pisa a Rubio.
2: Ahora una trebalo Yark. Sí, sí, la tarjeta groga es clara, es clarísima, porque chafa Zaharian claramente a Javi Guerra. Ahora que intenta otra volta al Valencia, pero anda esquerra, es Jesús Vázquez el que te la pilota. Jesús, que te que recular, ficar y se pasa arrere. Pero a Xomer, que veo había fe Xomer en la jugada de Hugo Duro, ¿eh? Con Serenal Capamunt y Comlia filtrati se való Dislaria para que rematara el golechador del Valencia, Hugo Duro, que aporta de gols. De gols. Hugo Duro en el seu conte particular, este segon per al Valencia. Ara per la pilota, pero estaba bien atenta ahí Xomer para ficar y se való en l'área Donostiarra. La pilota Munt, allá va Javi Guerra, pues Ricardo Arias, en esta victoria, en este marcador, estaría més que salvatge en 46 punts en la taula de la clasificació. Ja diuen que al València li valdria per assegurar ja matemàticament la permanència un empat o una victòria. Pues una victòria, 46 punts, pues ja dic, són els que té ara el València.
0: Robi, estem així també atents als altres partits de la jornada. Hi han dos gols més. En el Elche-Getafe, Elche 1, Getafe 0 i Atlético de Madrid 1, Girona 0. Així que, encara que el València perguera, pues ara mateix seria també equip de primera divisió la temporada que ve.
1: Que se maten entre ells.
2: I si acabarà així la jornada, després pues, podríem fins i tot mirar cap amunt en la taula de classificació. Però bueno, anem a esperar, que això encara no s'ha acabat, que encara... Queda molt, però bueno, s'ha encarrilat bé la cosa. Va a recuperar la pilota Filip Urinic, buscant el passe per a Luis Rioja. Molt forçat, no va poder arribar Luis Rioja, però l'equip està bé, Ricardo. L'equip, després del gol de l'empat que ha marcat Javi Guerra, li ha sentat molt bé perquè, ja dic que, pues, ha passat a ser un altre.
1: A mi sabes, lo que más me está gustando es que, aun a pesar de ponerte por delante en el marcador y haber remontado el resultado de 1-0, es que no estás metiendo el culo atrás. No estás jugando atrás. Estás jugándole de tú
2: ojo
1: a tú.
2: Ojo, que recuperen la pilota en otra vuelta. A Neor Hugo Duro, amb el balón. Y ahora se han cantat y le ha llevat Carlos Soler y esa pilota per darrere. Pero lo que está comentando Ricardo. Anem guanyant, pero el equipo el mes,
1: claro.
2: Y el equipo va pel tercer. Ojo, que ahora ataquen ells. Oscarsson, l'islandès, en la pilota la deixa arrere, però que ve Guido fent la cobertura defensiva, que ve Guido Rodríguez emportant-se aquesta pilota i desfent la jugada d'atac de la Real Societat. Quan ara n'hi ha una falta,
1: que ràpido ha estat
2: Muñoz sobre Luis Rioja.
1: Com ha sabido ver la jugada, que estaven tramando, Muy bien.
0: Una de les coses que més s'ha notat, jo crec que des de la plegada de Guido, és que a l'equip abans li costava prou tornar cap arrere, corregant per la seva pròpia era, i és una cosa que Guido fa molt bé. De fet, pareix un típex, perquè és un corrector, Guido Rodríguez, i també l'equip sí que està siguent més vertical i atacant molt més, en lloc de tancar-te en la teva àrea, perquè pues, tancar-te en el teu camp front a la Real en sa casa és una trampa mortal.
1: Por cierto, ¿a quién le han sacado tarjeta de la Real?
2: Zaharian.
1: ¿O ha sido a nosotros?
0: A Zaharian. A Zaharian de la Real.
2: Bueno, pues este en el minuto 29, a punto de arribar a la mitja hora de esta primera parte. Se están ficando bien las cosas para Valencia en este 1-2, pero encara queda molt. Pero bueno, el Valencia ha fete el més difícil i és refer-se d'eixe gol matiner que havia marcat la Real Societat, empatar pronte i ficar-se per davant al marcador, que no era fàcil. I això és el que ens comenta Pues Vicent Capilla.

0: també s'amanteixin els quatre camins, a veure si és el partit com tenia en ment i a veure què poden oferir.
1: Bueno, ara passa, està jugant Pepelu, Tàrrega i Unai. Jo crec que està jugant una defensa de 3. En Thierry en una banda, Jesús Vázquez en altra, en Guido Javi Guerra i d'altre Ramazzani i Sadik. Això és el que jo veig des d'ací dalt.
0: Ramazzani que anirà alternant en defensa en la banda i en atac en la doble punta, en Sadik.
1: Ojo al baló a l'esquena, que ens l'ha guanyat ahir la Real Sociedad, el passe de Pablo Marín, el baló és l'àrea i el quart de la Real Sociedad fora de xoc. Estava fora de xoc, anul·lat. Anul·lat el gol de la Real Sociedad, estava en fora de xoc.
2: ¿Cómo es posible que lleguen con tanta facilidad? Solamente con un pase largo. Joder, hacer marcas individuales, uno con uno. Es imposible, fíjate. Sí, fuera de juego.
0: És un fora de xoc claríssim, però sí que és de veres que la Real en esta segona part està plegant a l'àrea valencianista en molta facilitat.
2: I
0: com
2: débiles,
0: diu Ricardo Arias, que al final... débiles. Igual una marca 1-1 és una bona solució, però sí que és de veres que ara que eres inferioritat numèrica, pues con una defensa pues... en zona és el que més acopla.
1: Pues ja diem el València perdent en Anoeta. No li valdria, evidentment, este resultat.
0: Gonzalo Guedes se prepara per entrar,
1: I el València en 10. El València en 10. Ojo que ataca la Real Societat. Oyarzabal busca el llançament. El baló. Dimitrievski. Però estava fora de xoc. Menys mal que estava Dimitrievski. La jugada estava anul·lada, però... menys mal que estava ahí Dimitrievski. Para evitar que la Real Sociedad marcara el cuart.
2: Estamos cometiendo los errores típicos y tópicos de una defensa que no se habla. Porque esos errores de marcaje o que se te van así con esa facilidad, es que no nos hablamos. O no nos avisamos. Ten cuidado las espaldas, que te viene por la espalda.
1: Bueno, pues...
2: que aparte para
1: Valencia saber. Tecanar a buscar ese gol del empate en este tram final de partido, en este minuto 32-77 que estem, porque este resulta no olival. Se la tendría que jugar en la última jornada en Mestalla davante el Barça.
0: Y hay que buscar el gol como siga,
1: Sí, Iván Traguedes, atre ex del Valencia... y a tres jugador perillosísimo.
2: Pues más difícil que se ha puesto.
1: Se va Oscarsson.
2: O sea, por detrás en el marcador y con 10. Ahora sí que nos hace falta un golpe de suerte ahora.
0: Bueno, dame un pues, ya te di, Robi. Els guanyant, llevant guanyant, a la vez guanyant. A veure com Espanyol guanyant. El Espanyol ya se lliura decididament esa pelea per baixar a segona. I ara mateix pues, els equips que tenen opcions de baixar a segona són Mallorca, Girona, Elx, Osasuna, Llevant, Alavés, Sevilla i València.
1: Bueno, pues... el baló... que trata ahí de... traure el València, César Targallar, que ahí buscant a Sadik, a veure Sadik, que avui s'enfronta al seu ex-equip... si és capaç de marcar ixe gol que necessitem, ixe gol que ens dona l'empat, ja matemàticament la permanència, no esperar a l'última jornada. El baló de Pepelu, buscava el passe Pepelu.
2: Partido tan tranquilo.
1: Javi Guerra, que arriba Javi Guerra, entra Javi Guerra de Islària, continua Javi Guerra, el baló, i per a Sadik no ha pogut arribar. La trau la pilota, la Real Societat la vol recuperar Pepelu, es vara Pepelu, ojo Pepelu en la Pergues, que acaba perdent-la, i el baló és per la Real Societat... la pilota que la recupera Ramazzani. Ha recuperat ixe baló Ramazzani. A veure Javi Guerra. El baló que el perd Javi Guerra. La recupera Guido Vinga. Hi ha que tirar ahí de tot, de la casta, de l'orgull, de l'amor propi, perquè València està jugant en un jugador menys. Este tram final partit, el passe per a Ramazzani. A veure Ramazzani busca el llançament. I el baló ahí no ha pogut rematar en condicions. Ramazzani. Pilota que la trau una altra volta, la Real Sociedad la vol recuperar Thierry, la recupera Thierry, vinga, Thierry, Ramachan.

0: Ramazzani buscava el pase per a Tirri, no li eixit. La pilota que la vol recuperar César Targa en la disputa d'eixe baló. S'havia avançat el central d'Aldaya. I estem ja en el minut 35, 80 de partit, tram final d'encontre. El València perdent 3-2. Després de ficar-se per davant al marcador, la Real Sociedad que li ha pegat la volta al partit pràcticament en 2 minuts. Anava guanyant el València 1-2. I en pràcticament 2 minuts la Real Societat ha empatat i després ha marcat Òscar Son el 3-2 que li està donant la victòria a la Real Societat.
1: El València que tenia que haver mantingut aquesta avantatge. Sí que és de veres que el gol de l'empat és un gol desafortunat, però igualment és el que diu Ricardo. Han hagut alguns desdobles defensius, el lateral tenia que haver... I si tant sap el extrem per a impedir que...
0: A veure, era Javi Guerra que ho intenta, Javi Guerra. Se'n va Javi Guerra, busca el passe per a Sadik. Has barat, Sadik. I ara recupera la pilota la Real Societat. Montenis la contra. El baloi per a Guedes. Ojo a Guedes, que busca el passe. Canviant el xòfer a Pablo Marín. Pablo Marín, la frontal de l'àrea. Pablo Marín, continua Pablo Marín. Entra dins l'àrea, però estava ara César Tàrrega. Alta i vol treure la pilota. El baló... que no ha eixit, finalment sí, és banda per la València. Servici de banda per la València, vinga, va un esforç final en este partit. El València en inferioritat numèrica, perdent 3-2. Encara no estaria salvat matemàticament. La pilota que la recupera la Real Societat. El balón del equipo nos tierra, la trae en hecha ahí. Carlos Soler Thierry, va también Guido Rodríguez, el balón que el perdido. Y es para la Real Sociedad.
2: Han escuchado una reemisión del Partit del Valencia. VCF Media Radio. La veu del Valencia Club de Fútbol. Conecta't al sentiment. VCF Radio. Alzira Radio La Ribera 107.9. A la Costera, Canal San Radio 107.4 y Josa FM 107.2. Safor Radio 87.6. Per a la Costera y la Canal de Navarrés, Blue Radio 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre y al Palància 103.9. Y per a tot el món, valenciacf.com y també pots escoltar-nos per la app del València. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Radio. VCF Media.
3: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la terra de valentía.
2: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
4: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
5: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualidad del Valencia Femení a VCF Media Radio.

0: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.
1: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
2: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UVCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
3: UVCF Ràdio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu. Ahí sí.
2: Javi Guerra, ahí está. Área, Javi Guerra. ¡Gol! ¡Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a La Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
8: VCF Radio, Amunt València.

0: ADN Valencia Club de Fútbol.
1: Valencia, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
2: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía.
3: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
4: VCF Media Radio. La ràdio del sentiment.

0: Moments històrics del València.
1: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set joves amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes, diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda, la història d'una llegenda, 100 anys d'un sentiment etern.
2: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
3: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
4: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
5: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: Cor UVCF. Els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no? És allò que veiem, no? Eixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot este treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en este cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem sí. Un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada, així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això es pot, de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix federació i aquestes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que en l'esport que faça, si fa ciclisme, running, quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport com a mínim s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. És que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan enregistrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció, així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy Mario Domínguez, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en la radio del Valencia Club de Fútbol.
0: Valencia Club de Fútbol. Ante el racisme, tolerancia cero. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
4: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dóna Vida, esta secció que tenim així a UCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, un premi, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, que és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada hem vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: ¿Qué es la obesidad y cómo la definimos en niños y adolescentes?
3: La obesitat és, podem dir que és una malaltia.

0: una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència, és a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per lo tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se hauria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obes o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per lo tant, nosaltres, els pediatres, el que fem és anar a unes taules, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empari, crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
2: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
0: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir cuando estem sentint que mos diuen que una patología es altamente prevalente? Pues que es molt freqüent. ¿Y en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se van trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi ha un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
3: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
0: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar representativa de lo que és l'estat espanyol, ni en comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, 1 de cada 5, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, 1 de cada 2. És a dir, obesitat, 1 de cada 5. Sobrepès i obesitat, 1 de cada 2. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, en el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, 1 de cada 5. I el que és sobrepès i obesitat, també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
4: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
0: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. En l'estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
5: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
0: Lo primer que n'hi ha que pensar és que l'obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són aquest tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi havia abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques, la diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. ¿Y qué podemos encontrar en estos chiquets obesos? Pues tienen una baixa autoestima. Moltes vegades son chiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguen tindre fracàs escolar. I això mos té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprendissatge és fonamental. Per lo tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que estos xiquets siguen capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral para que revertisca ese augment de pes i tornen a ser xiquets que tinguen un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenien que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en Par l'Urbe. I doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida, de l'obesitat infantil.
0: Moltíssimes gràcies.
6: Hola, soy Javi Guerra. Celebra tots els nostres gols en la ràdio oficial del club.
7: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
8: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad. La potencia, la fiabilidad, no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
9: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, eh? Per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, per a que ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits lo més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cabo és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades
1: en alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on ixen esto.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos components. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconseguim a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I a això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un trosset de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partint de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'ou que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que...
0: El millor de VCF Media.
6: He vivido y he crecido con este estadio, viviendo noches fantásticas, viendo también cómo el estadio crecía, cómo ha ido la gente acudiendo a este estadio de manera progresiva, con el aumento de aficionados, viviendo noches fantásticas, noches magníficas de Liga, de Champions League, de Copa del Rey. Y bueno, es un estadio emblemático donde todo el mundo cada vez que visita este estadio se queda perplejo por la cantidad de gente que hay, por el estadio, la estructura y por cómo aprieta esa afición. Siempre va a ser especial y muy diferente a muchos otros estadios. Es una afición que nunca te falla, que es muy fiel, es muy entusiasta en ver a su equipo ganar, es muy ganadora y es lo que le hace distinto a otros clubs, ¿no? Yo creo que nosotros como jugadores notábamos esa sensación de que pensaban igual que nosotros, que había que salir a ganar, transmitirnos esa mentalidad, ese valor. Y bueno, ya había en ese momento en la que yo he podido vivir una conexión fantástica. Y nosotros también le respondíamos con buenos resultados y con títulos. Mi primer momento fue en un Valencia-Las Palmas de Copa del Rey, donde lo viví como aficionado, recién fichado en el Valencia. Pues bueno, la posibilidad de ver un partido en este estadio, de conocer a la gente muy de cerca, cómo animaba, cómo era capaz de ganar partidos. Mi debut en Mestalla fue en un Valencia-Barcelona con Jorge Valdano de entrenador, donde no fue una noche especialmente que recuerde porque perdimos 0-3, pero sí que esos 10 minutos que jugué entrando desde el banquillo en el minuto 80, pues para mí fueron especiales porque a pesar del resultado, pues era mi primera vez que pisaba el césped de Mestalla y bueno, quería vivir lo que se sentía en ese momento y ver de cerca también un poco lo que es la afición, lo que es el animar, ¿no? Y bueno, creo que es algo que nunca olvidaré. Hay muchos momentos que se van a recordar para toda la historia y donde yo pues he tenido la suerte de vivir. Y bueno, yo creo que a nivel personal, pues esa semifinal de Champions League contra el FC Barcelona aquí en casa, en el partido de ida donde ganamos 4-1, donde el ambiente durante la semana fue espectacular, donde vimos a este estadio lleno de aficionados, donde se vivía una noche histórica para el Valencia, para mí fue un recuerdo inolvidable. Yo siempre me voy a quedar con el espacio del vestuario donde siempre me sentaba, que siempre fue el mismo durante muchos años. Ese lugar donde tú tienes tu espacio, donde tienes tu momento de concentración, de analizar, de prepararte para salir al campo, incluso también momentos que vivíamos con compañeros o con utilleros o con servicios médicos o con ATS, fue especial. Son muchas las experiencias que he podido vivir, tanto dentro del vestuario con mis compañeros, con Españeta, con muchos entrenadores, sino también fuera, ¿no? Porque tú tenías que cruzar la avenida de Suecia, ¿no? Y bueno, hay días en los que prácticamente te cogen por los hombros y te llevan prácticamente al parking de la cantidad de gente que hay, no te puedes hacer paso y son ellos prácticamente los que te llevan hacia el parking. Situaciones en las que el estadio es capaz de ganar partidos en momentos complicados. Bueno, aquí he pasado de todo, ¿no? Es verdad que durante un partido pues sufres altibajos en cuanto a acciones dentro del partido en los que, bueno, pues uno a lo mejor no está jugando bien. Ahí es donde muchas veces está el público para darte ese pequeño empujón, para otra vez volver a coger confianza, otra vez para volver a hacer tus mejores sensaciones, y eso es clave, ¿no? Aparte de que luego el rival cuando venía aquí no se sentía cómodo. Notar a 50.000 personas, 50.000 gargantas gritando al Valencia, a sus jugadores, pues bueno, ellos, muchos rivales nos decían hoy, jugadores, que se sentían muy presionados cuando venían a Mestalla, y eso es algo que a nosotros nos ayudaba mucho para poder ganar partidos. Todos los trofeos que se consiguieron, todos los campeonatos que se han logrado, cuando volvíamos en ese viaje de vuelta, la ciudad se volvía loca. El estadio se llenaba para recibirnos, para ofrecerles el trofeo. El camino del aeropuerto al ayuntamiento, las visitas que teníamos sociales, pues eran igual de entusiasmo en cuanto a la gente que acudía a recibirnos. Y eso es algo inolvidable, es algo que es difícil de explicar porque hay que vivirlo, y lo que sientes, la emoción y todo lo que tienes ahí, es algo increíble.
0: El millor de VCF Media.
7: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
8: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques, i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives, i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna, i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, del Camp de Mestalla.
9: Hola, soy Esther Gómez, sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: Está bonito el estadio, ¿eh?
1: ¿Creéis que cambiará con los años?
2: Yo creo que las tracas con los goles se quedarán para siempre, ¿no?
3: Seguro que el estadio se hace más y más grande.
2: Yo os digo que esto se convertirá en un partido cada dos días.
4: Fútbol y más fútbol.
1: Anda, calla. Eso ya no será fútbol, ¿no?
5: Como ahora el balaba de actor, se cree que todo es como en las películas.
1: ¿Y tú, mundo? ¿Qué piensas?
6: Señores, este campo cambiará. Porque es ley de vida. Pero hay algunas cosas que no cambiarán jamás.
7: En sus gradas, nuestra gente seguirá dejándose la voz, latiendo por el escudo que llevamos en el pecho.
6: Habrá noches en las que el grito del murciélago se escuchará por toda Europa.
7: Representamos un sentimiento que ha de ser inmortal y que su templo será este estadio.
6: Será pisado por los mejores jugadores de la historia, pero ninguno como los nuestros, que sabrán llevar el peso de la camiseta y sabrán dejarse el alma detrás de cada balón, porque somos el Valencia y Mestalla es nuestra casa.
3: ¡Eso es!
1: ¡Eso, eso es!
2: Inmortalicemos este momento junto a nuestra casa.
6: Por Mestalla.
8: ¡Por Mestalla!
9: El millor de VCF Media.
10: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
9: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
11: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Gol!
9: T'informem cada dia amb rigor.
12: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
9: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
13: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amb un València.
9: Sense oblidar-nos del Mestalla.
14: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
9: Ni del femení.
15: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
9: Ni de la Academia.
16: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
9: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
17: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria. Patrocinador oficial del València Club de Futbol.
9: VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Mestalla para mí es mi casa. O sea, yo creo que crecí aquí.

0: El millor de VCF Media.
1: El 1 de marzo pues es muy importante porque en ese día se reunieron los amigos, incluido mi padre, José Llorca, que decidieron fundar este club y ponerle el nombre de Valencia Club de Fútbol.
2: Y aquí está el primer acta de constitución, en la que mi abuelo firma como presidente delegado Gonzalo Medina. Es en el día 1 de marzo de 1919.
3: Sí, junto con sus otros seis amigos,
4: para luego ya llevarlo al registro y fundar en él lo que realmente es el Valencia en sí.
5: Había un grupo que era, dijéramos, los ideólogos, por decirlo de alguna manera, la gente importante a nivel financiero, y después había otro grupo de jóvenes que eran de alguna manera los futbolistas. Mi tío contaba 20 años, estaba en segundo de derecho y ya venía de algunos equipos.
6: Muchos de ellos procedían de un antiguo equipo que es la semilla del actual Valencia Club de Fútbol, que era el Español. Realmente se juntaron porque eran amigos, disfrutaban y lo que querían era pasárselo bien. Lo interesante es que de esa semilla, con el esfuerzo de mucha gente durante 100 años, el Valencia Club de Fútbol ha llegado donde está.
2: Iban ya al Bar Torino, que es donde se firmó todo esto.
3: Era como su local social.
2: Su local social. Era un bar, un local social. Y de hecho es un libro de actas de los de rayaditos normales, que no es ningún libro especial de...
3: Pero bueno, 100 años después tiene un valor.
2: Tiene un valor ya 100 años después.
7: El meu iaio, lo anecdòtic del llibre d'actes és com se reflecteix d'alguna manera que s'accedís a la seva petició de constar soci fundador perquè ell en apenes 15 anys, 14-15 anys, pues era menor d'edat i ja havia participat com els demés i volia que constara el fet de que ell era tan soci com els demés.
6: Siempre en casa, tanto nuestra abuela como nuestras tías y nuestro padre siempre nos contaban que fue él el que dibujó el primer escudo del Valencia.
2: La anécdota más gorda es la de la famosa boda de mi abuelo, el gastarse todo el dinero que tenía para la boda ahorrado, creo que eran 25.000 pesetas, para vallar el campo, que el primer campo de Valencia, que fue el campo de Algirós. Además, lo importante que fue el hecho de vallar el campo es que para poder jugar a fútbol en la liga de entonces, te obligaban a que estuvieran vallados los campos. Y de hecho, pues por ejemplo, la otra parte anecdótica es que el campo de Algirós estaba alquilado a nombre de Gonzalo y de Milego. O sea, no al Valencia Club Fútbol Club, sino a Gonzalo y a Milego. ¿Por qué? Porque no se fiaban de la gente de un equipo de fútbol que estaba empezando.
5: Debió ser muy difícil, tengo entendido, que llegar a la conclusión de que eso se podía hacer y llegar a la firma del acta fue un hecho difícil, pero afortunadamente lo consiguieron.
8: Pues la verdad es que impresiona muchísimo ver hasta dónde se ha llegado, lo que se ha convertido el club de fútbol.
6: La verdad, como familiar de uno de los fundadores, tanto yo como toda mi familia nos sentimos muy orgullosos de que algo que germinó ese 1 de marzo se haya convertido en el Valencia Club de Fútbol, un club reconocido internacionalmente.
5: Hombre, después de 100 años realmente es todo un hito. ¿Quién iba a imaginar que un grupo de jóvenes iniciaran una trayectoria tan, tan potente?
4: 100 años después, pues el Valencia ya se ve todo lo que es. Es una gran institución, un club centenario y un club que se reconoce por todo el mundo, pero lo que tiene es una gran afición, que es la que le va a hacer seguir cumpliendo 100 años más, 200 y hasta que se invente otra cosa.
7: Ni algo del centenario y del espíritu de los fundadores, de il·lusió, esperança. En cada partit de mestre aquest any n'hi ha una màgia especial, n'hi ha una generositat de l'afició, n'hi ha unes ganes, una il·lusió de voler anar més lluny del partit de cada dia, sinó de estem així, som grans i volem ser més grans i volem que els nostres fills i els fills dels nostres fills estiguin allà.
1: Yo querría dar las gracias en nombre de mi padre, porque es lo que querría, a todos los presidentes que aportaron mucho, que aportaron muchos de ellos su capital o mucho esfuerzo en su vida, y sobre todo a los jugadores, porque gracias a su esfuerzo, a lo que pelearon en el campo, a cómo sintieron el Valencia, pues han conseguido todos los títulos que el Valencia tiene y bueno, conseguirá más títulos y durará a lo mejor 100 años más.
0: El millor de VCF Media.
9: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VCF Media Ràdio tots els nostres partits.
10: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques, i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. VCF Media Radio, 87.6 FM. 100 quilòmetres per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: TM. Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
1: VCF Radio, la radio oficial del València Club de Futbol.
2: Emocional del éxito en el fútbol base.
3: María Ángeles Atienzar, del Departamento Psicoeducativo de la Academia, explica la gestión emocional del éxito.
4: El éxito es una de las cosas más deseadas, pero en las que más nos equivocamos. Porque ni todos son éxitos, ni todos los éxitos nos ayudan a mejorar. Todos, todas, hemos crecido pensando que el éxito era ser titular, ganar partidos, que nos llame la selección, que el club me valore, que me paguen más. Estamos orientados al ego. Nuestra motivación es de baja calidad, porque estos éxitos nos inyectan energía en un momento, pero dura poco, no aguanta la energía hasta ser nuestra mejor versión. El sufrimiento está asegurado y llega la frustración, porque nos sentimos sin recursos para conseguir esos éxitos. Y era verdad, porque esos éxitos no dependían al 100% de ti. El peligro es que cuando sí conseguimos esos éxitos, vivimos con la presión de tener que volver a repetirlo, aunque no estaba todo en nuestra mano. Y cuando no los conseguimos, nos sentimos que no valemos, no valoramos nuestro esfuerzo y nuestro rendimiento y bienestar baja. Pero existe un nuevo concepto de éxito, que aquí lo tenemos muy claro. 1. Ser mi mejor versión como persona diariamente. 2. Hacer mi mejor trabajo posible cada día. 3. Trabajar en equipo y disfrutar de cada situación. Esto sí que depende de ti y te acerca al bienestar y al mayor rendimiento. Los otros éxitos serán consecuencia de estos nuevos éxitos. Además, no hay mayor sensación de éxito que llegar por la noche a la cama habiendo sido una persona íntegra. Esto no es autoengaño, es ambición. Se autoengaña la persona que piensa que es exitosa solo por haber ganado a alguien. Es ambiciosa la persona que sabe que siempre puede aprender más.
5: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
0: València, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! El nou Mestalla. Una experiència que va més allà